0: vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Radio Ontinyent.
2: Des de 1387, l'estiu Albaida té un nom propi. Arriba la històrica Fira de Sant Jaume. Del 23 al 26 de juliol, vine a viure quatre dies únics de cultura, esport, la millor música, paradetes i atraccions per a tota la família. La tradició de sempre, més viva que mai. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Albaida. No t'ho perdes.
3: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
4: En l'any de commemoració del centenari de José María Ferrero Pastor, el mestre, arriba l'esdeveniment musical més esperat, el concert de les quatre bandes de la ciutat tocant juntes pasdobles i marxes cristianes i mores del mestre. Este dissabte, 25 de juliol, a l'esplanada Tortosa i Delgado, a partir de les 18:30 hores, pots acudir per a seure en una de les 800 cadires habilitades. Hora del concert a les 20 hores. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat atracció.
5: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
6: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
7: Et sona la marca Ser Empresarios?
8: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
7: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
8: I què cal fer per apuntar-se?
7: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
9: Vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.

És la una de la vesprada, un minut. Bona vesprada, benvinguts, benvingudes. 31 graus i mig a la ciutat d'Ontinyent. Avui és un dia molt especial per a Ontinyent i per a tota la música festera. Des de Ràdio Ontinyent, Cadena Ser, ens sumem a la commemoració del centenari del naixement del mestre José María Ferrero Pastor. Una figura imprescindible que va transformar per sempre la música dels moros i cristians i la música festera, i que va convertir el nom d'Ontinyent en una referència internacional gràcies a composicions immortals com Chimo, El Cávila, Bonus Cristianus o Daniel Juan. Esta vesprada, l'esplanada de Tortosa i Delgado serà l'escenari d'un concert històric. Per primera vegada, les quatre bandes federades de la ciutat compartiran lloc per interpretar exclusivament música del mestre Ferrero. Més de 300 músics units en un homenatge irrepetible a qui va dedicar tota una vida a la música, a l'ensenyament, al seu poble. Durant els pròxims minuts, fins a les 2 de la vesprada, parlarem amb els protagonistes d'esta gran celebració, els directors que pujaran al faristol, la família del mestre Ferrero, la comissió del centenari, la presentadora del concert i, finalment, amb el regidor de Cultura i l'alcalde d'Ontinyent. I ho farem escoltant algunes de les seues obres més emblemàtiques. Obrim el nostre especial amb un dels seus pasdobles més estimats, el nostre. Benvinguts, benvingudes.

0: El concert d'esta vesprada serà molt més que una actuació. Serà la unió de quatre societats musicals, tres directors i més de 300 músics interpretant un únic repertori, el del mestre Ferrero. Cada director assumirà un bloc diferent del concert, però tots comparteixen una mateixa responsabilitat: retre homenatge a un dels compositors més importants de la història de la música festera. En el cas de Jordi Soler, hi ha més que un component molt especial, perquè va ser alumne del mestre Ferrero. Jordi és director de Tot per la Música. José Miguel Fallos dirigeix precisament la banda amb la qual Ferrero va desenvolupar gran part de la seva trajectòria musical, la Unió Artística Musical d'Ontinyent. I Álvaro Gómez representa també una nova generació de directors que mantenen viu este llegat. Álvaro és el director de la banda de l'agrupació musical d'Ontinyent. A els tres els donem la benvinguda a este programa especial. Tenim així al nostre estudi a Álvaro Soler. Álvaro, buenos días, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: I tenim al Álvaro Gómez, perdón, que te he cambiado el apellido. I tenim a través del telèfon a Jordi Soler. Jordi, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: I també a José Miguel Fallos. José Miguel, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Álvaro, empiezo contigo. Quan vos van proposar participar en este concert, quina va ser la primera sensació?
1: La primera sensació fue ¿quién soy yo que me gano yo para estar aquí? Un chaval que viene de Valladolid, que hace 3-4 años desconocía la música festera como la conozco ahora, y hacer un homenaje para un evento tan importante, pues yo creo que es... Me sentía como la última persona que se mereciera hacer algo así, o sea que es, me siento un privilegiado de poder compartir este homenaje con la gente.
0: José Miguel, ¿eres consciente de que probablemente estamos delante de un concierto que difícilmente se volverá a repetir?
3: Sí, sí, totalmente. Un concierto histórico, y yo creo que reúne muchos componentes para que sea algo único y que quede en la memoria de todos.
0: Uh-huh. Jordi, ¿qué significa para tú dirigir música del mestre Ferrero davant del vostre poble?
2: Pues imagina't, com molt bé has dit, jo vaig ser... en 7 anys, quan vaig començar en la música, vaig ser alumne del mestre, l'he conegut des de llavors, i després la meva relació en la família Ferrero ha estat molt important, molt important. Pues, he tocat amb quintet amb Dani Ferrero, he estat professor de José María, el corno de l'Orquestra Nacional, que has estat, he estat profe d'ell, de Lucía, dels nets. Té molt bona relació amb José María, el fill del mestre. O sea, per mi el fet de poder tocar i poder expressar-li al que ha estat mestre meu tota aquesta estima és algo que no puc quantificar, és una locura. Sí, sí.
0: Uh-huh. Jordi, què recordes d'ell? Quina era la seva manera d'ensenyar?
2: Ell, el mestre, tenia molta fama de ser una persona molt, molt recta, però amb mi, que era un xiquet, imagina't, era un xiquet, era totalment diferent. El mestre que vaig conèixer era un mestre carinyós, amable, era una persona que tenia ganes de fer que entenguera què és la música i disfrutar de la música. I això són els majors aprenentatges que vaig tindre en la meva infància, sense dubte.
0: Álvaro, tu representes una generació que no lo conoció personalmente al mestre Ferrero. Com llega Ferrero a los músicos más jóvenes?
1: Bueno, yo creo que llega bastante bien. De hecho, siempre digo que en mi experiencia, bastante sorprendentemente para la gente, la música, no sé cómo lo voy a describir, pero la música de antes, estos pasodobles clásicos que se tocaban, las zarzuelas y este tipo de música que se componía antes, la gente joven lo acoge con mucho cariño y con mucho gusto. Creo que les gusta mucho. Y este tipo de música, estos pasodobles, Daniel Juan, es una maravilla. pues a la gente le encanta tocarlo.
0: José Miguel, dirigixes la Unió Artística Musical, la banda més vinculada a la figura del mestre Ferrero. Això imposa?
3: Clar, clar que imposa. No només, bueno, jo crec que la primera cosa que vaig dir en la presentació va ser que estava una institució musical que havia sigut la casa del mestre Ferrero. Però és que no només imposa per això, és que n'hi ha que tenir en compte que setmanalment tinc el privilegi de poder treballar i fer música a la descendència directa del mestre Ferrero, els fills del mestre Ferrero, els nets i netes del mestre Ferrero, que són tots uns músics excepcionals. I clar, clar que pesa, però per a bé, no? Perquè crec que és un motiu per a ser conscient de la importància de la història dels nostres avantpassats i ser conscient també del que significa una institució com aquesta. I per a mi és tot un honor.
0: Uh-huh. Jordi, coordinar més de 300 músics, com és el cas d'avui, no és gens senzill. Quin ha sigut el repte més gran?
2: El repte, jo sempre he pensat que fer música és algo que té que ser divertit, té que ser algo que a la gent vulga i que agrada fer, i per a mi el major repte és aquest, és aconseguir que ells, els que estem vinculats o involucrats en aquest concert, vagin a passar-s'ho molt bé, no? I aquest va ser l'objectiu. Les dificultats tècniques, sí, bueno, al final de la correguda hosti, ja tinguem cert ofici, perquè portem ja 16 anys dirigint, i al final tot va, sabem que va funcionar, perquè la voluntat de tots els músics és que funcione, és que volen que isca bé, no? I per tant, la dificultat és en aquestes fetges, sobretot que la gent hagi vingut, sense convèncer-los, però sí que és important que hagin vingut i que vinguin, sobretot per això, per respecte, per a passar-se bé, perquè és algo important, com molt bé heu dit abans, perquè possiblement sigui un concert únic i voler participar en aquestes coses pues va més enllà de lo que ens agrada o de lo que fem habitualment.
0: Álvaro, ¿cómo han sido los ensayos? Ayer mismo, ayer por la tarde estabais ensayando.
1: Ayer muy caluroso. La verdad, pasamos mucho calor, pero ayer fue muy bonito porque ves a toda la gente junta, de las cuatro bandas, que no es habitual verlos. Al final son chavales que son amigos y que no tienen la oportunidad de juntarse normalmente para tocar, aunque comparten sus estudios en el conservatorio. Lo de ayer fue muy bonito. Y lo otro, la preparación, pues una preparación como, no sé quién lo ha dicho de los dos, si Jordi o José Miguel, que son fechas complicadas porque hay muchos compromisos,

Podem pensar que no estem en directe, però sí, estem en directe. Avui dissabte, dia 25 de juliol, és la 1:16. Hi ha composicions que naixen del dolor i acaben convertint-se en eternes. L'any 1960, després de perdre el seu fill, Daniel Juan, amb només uns mesos de vida, José María Ferrero va escriure un dels pasdobles més emocionants de la música valenciana, el que estem escoltant, Daniel Juan.

0: Cap commemoració tindria sentit sense la família, que durant estos mesos ha compartit records, documents, partitures originals, el piano del mestre i molts objectes personals perquè Ontinyent puga conèixer encara millor qui era José María Ferrero. També han participat activament, estan participant activament en el centenari. Avui tenim al nostre estudi a dos membres de la família, a dos dels seus fills, com són Rafa Ferrero, que està coordinant aquest futur espai museístic de la Casa de la Cultura, i José María Ferrero, també fill del mestre Ferrero. Bona vesprada, benvinguts als dos.
1: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Primer que res, com esteu? A José María li ho he preguntat alguna vegada. Rafa, com estàs vivint este any del centenari?
1: Pues la veritat que lo primer que tinc que dir és que super agraït a tot el món que està treballant perquè la figura del mestre Ferrero pues tinga la repercussió que té i que sense dubte es mereix, no? És a dir, com molt bé ha dit abans el director de Tot per la Música, el fet de que la gent, o de l'agrupació, perdó, el fet de que la gent jove sàpiga qui és el mestre Ferrero, no només lo de que és un parc, etcètera, etcètera, perquè té un conservatori, només per això ja val la pena tot l'esforç, i és més que agraït. N'hi ha que treballar per al futur.
0: José María, si avui el mestre Ferrero estiguera en vida o estiguera veient-nos i poguera veure el concert que va realitzar-se esta vesprada amb les quatre bandes juntes, què penses que diria?
2: La pregunta és complicada. Jo crec que el primer que diria, des del punt de vista actual, perdó, estaria satisfet de veure-los junts, no?, tocant. Però jo crec que ell pensaria que alguna cosa mal hem fet perquè tinguin que haver quatre bandes i s'hagin d'ajuntar i que sigui això un motiu de alegria, no? Perquè tenia en compte que, en definitiva, de lo que ell portava, que era la Unió, d'ell han sortit totes les altres, no? Per diferents motius, però en qualsevol cas, diguem, és la mare de totes. En certa forma, estaria content perquè veuria que els quatre, per dir-ho d'una manera, germans, pues, estan tots junts un dia al voltant d'una batuta, que la batuta es dirigís, i estan interpretant la música que ell va composar i que la seva banda la tenia com a pròpia.
0: Rafa, estàs coordinant, estàs treballant en el nou espai expositiu de la Casa de la Cultura.
1: Mm-hmm. Així no és.
0: Què descobrirà la gent quan s'obriga, quan estiga visitable?
1: Bueno, jo n'hi ha que tindre en compte que com a coordinador i persona responsable de la creació d'aquest espai museístic, no?, de la mà de l'Ajuntament i de altra gent, pues, claro, quan veus tota la quantitat d'articles, mencions que s'han fet i estan fent-se al voltant del mestre, dius, inclús l'exposició està itinerant, no?, que s'ha preparat i que està fenomenal, dius, quan entra la gent allí, què és lo que vora? Vora més de lo mateix? No. O sigui, vora més de lo mateix, o sigui, vora més altra volta el mateix, però es posa d'una forma molt diferent, no? Perquè estem intentant ja no sols recrear l'espai on el mestre poguera fer la seva faena o part de la seva faena, sinó també arrimar a la gent la figura del mestre que puga veure en els seus, que puga tindre a prop, pues, guions originals de la seva batuta, etcètera, coses, no? Tots els seus premis, reconeixements, el més important, és a dir, és arrimar en definitiva allò que a lo llarg de la seva curta vida va tindre, aquests reconeixements i de més, pues que compartir-ho, no? Aixina va ser quan en el seu dia, ja fa prou anys, la nostra mare Pilar i nosaltres vam decidir que el més important, el que volíem, era que el poble d'Ontinyent pues poguera tindre, per almenys legar-ho a l'Ajuntament, i després que partirà la idea de poder crear aquest espai museu. I és una forma també d'agrair, no?, de donar-li al poble el que també el poble li està donant a José María Ferrero, al mestre.
0: Nomenaves a la vostra mare, a Pilar Silvaje, que sí, moltes dies me la creue per Martínez Valls. Sí, una salutació per a ella.
1: Gràcies.
0: Per si està escoltant-nos o ens escolta després. José María, com era el vostre pare quan arribava a casa? Separava la música de la vida familiar o tot girava al voltant de la música?
2: La separava, no tenia res que veure. En qualsevol cap, en el seu cap sempre estava la música. És a dir, en qualsevol moment podia estar parlant en ell, per exemple, per dir una boga, de futbol, i de sobte ves que agrava un paperet i es feia quatre ratlles, pintava un pentagrama i es començava a escriure. Quan acabava el que li s'havia ocorrit, ja, què estàs dient-me? I ja està. Però habitualment era familiar, no era música i música, eh?
0: Uh-huh. Quin record conserves o recordes amb més estima?
2: En tinc molts, perquè conforme he dit en més d'una ocasió, el privilegi de ser el fill major, pues això feia que anara sempre darrere d'ell, no? Però jo recorde acabar de tocar el poema sinfònic amb els cristians i entre bastidors, entre bambalines, pues voler-lo plorar, emoció de lo que havia fet i que el poble l'havia atès de la forma, no? I segona, una altra va ser en una baixada del Cristo, d'anar darrere del seu Cristo i tocar la seva marxa i voler-lo plorar també, recordant-se de son pare. O sigui, han sigut molts moments, no? Independentment d'altres ja més a nivell personal, però parlant del tema musical, estos dos són dos moments que es guarde prou en el record.
0: Rafa, quina obra penses que... Té moltes obres.
2: Sí.
0: Vale? Quina obra creus que el representa millor?
1: A ell.
0: Pregunta complicada.
1: Sí, no, és una pregunta extremadament... A més, també molt personal, perquè, en fi, no sabria dir-te. Sí que sabria dir-te que estudiant i llegint moltes de totes les entrevistes, etcètera, que hi ha al voltant d'ell, pues sí que sé que Reina de Festes 1960 era el seu paso doble preferit i que el Berberisc tal volta era la seva marxa, una de les seves marxes preferides. Però, sense dubte, per damunt de tot això, i aquest gran esforç i aquesta faena que va fer durant molts anys, més dels que la gent es pensa, perquè al fi i al cap ell tenia una faena i la música era la seva afició, una afició la que li donava la gran part del seu temps lliure, i el poema sinfònic primer que va escriure, Els monocristians d'Ontinyent, jo crec que sense dubte és per mi, jo crec que seria, sí, ja, sí, sense dubte, el poema sinfònic és molt gràcies, doncs, Gine.
0: Pues pregunte als dos. Cada dijous de la Setmana Gran, la plaça Major s'ompli de gom a gom entre músics i públic. Vosaltres esteu gaudint d'aquest moment, esteu vivint d'aquest moment des del balcó de, des d'un dels balcons de l'Ajuntament, amb la vostra mare. Quina sensació teniu cada any que ve aquest moment en la interpretació de la marxa Moro, Ximo? Primer un i després l'altre. Sí.
1: Vale. Jo tinc que dir que no sempre, ho ha dit en més d'una ocasió i ho repetís, la sensació d'orgull que puc arribar a tindre de veure la gent com gaudís, com disfruta d'algo que el meu pare ha fet, és... m'emociono només de dir-ho, és a dir, per mi és impressionant veure com la gent disfruta any tras any i que serà per sempre, serà universal.
2: Miguel, jo te puc comentar, Esteban, de dos maneres, de dos punts de vista. Vist des del balcó, que l'ha vist dos anys, o com a músic que estàs allí dins. És diferent, completament diferent. Com a músic puc dir-te que hi ha un moment que el sents flotar, és una cosa d'aquestes que dius, estic així enmig de tanta gent, tots interpretant el mateix, pendents del director, però estàs disfrutant de tocar el que estàs tocant. Però la primera volta que el vaig tindre l'ocasió de veure-lo des del balcó, que va ser fa dos anys, quan van començar les tubes em vaig posar a plorar. Quan estàs tocant emocionat, perquè el toco al cor i el toco moltes coses, no? Però quan estava en el balcó, a part del que diu el meu germà Rafa, que té raó, quan vas començar allò és algo que a mi particularment em va, i crec que a tots els de la família que estem allí, quan es comencen les tubes en la marxa, pues el ve un record en si del cap, evidentment, i el dones compte de lo que va fer en aquesta marxa, no? I el legat que ha deixat en aquesta marxa, que ahí s'ha quedat com un himne.
0: Rafa, avui ho hem dit, no parem de dir-ho.
1: Sí.
0: És un dia històric. Avui hi haurà un fet històric, s'interpretaran algunes de les peces del mestre Ferrero, perquè hi ha més, però el fet històric de que hi ha gent, s'hagin juntat les quatre bandes federades de la ciutat per aquest motiu, que sentiu vosaltres per aquest fet, les quatre bandes juntes, que possible de moment és l'única vegada que s'han juntat?
1: A veure, jo tinc que dir aquest respecte, que conforme també s'ha comentat abans, el director de... Torna a fer menció al director de l'agrupació, però és que estic d'acord en aquest detall. El fet de que que la figura del mestre hagi aconseguit que les quatre bandes puguen unir-se per fer un concert, pues deuria... Jo que sóc el no músic de la família, però que sí que sóc oient i participant des de fora, pense que hauria de ser un punt d'inflexió perquè tingueren que veure seu i que tingueren que preparar o fer de vez en quan algun encontre d'aquestes característiques, que avui sabrem l'alcanç que té, però que estic convençut de que tindrà un gran alcanç. Sí, això tindrien que repetir-ho. No, i no esperar a un esdeveniment com el d'este any.
0: Abans escoltàrem a Álvaro Soler que deia que Álvaro Gómez, perdó, el director de l'agrupació artística musical d'Ontinyent, que podrien fer-ho més vegades, no? I crear una gran banda d'Ontinyent.
1: Això ja no... Però...
0: Ho dic per el que deies, sí, igual sí, és sí. Un punt d'inflexió per fer més esdeveniments. José María, tu que eres músic, com has dit abans, què vos agradaria que les noves generacions conegueren del vostre pare, més enllà de que hi ha un parc en Ontinyent que es diu Parc Mestre Ferrero, o que va a composar Chimo?
2: Mira, mon pare tindre la forma de treballar la música d'una forma molt senzilla, és a dir, ell no vivia de la música, ¿vale? Avui en dia la majoria de la gent que està estudiant música té un objectiu, i la majoria, no tots, però tenen un objectiu professional, no té res que veure en el plantejament que tenia mon pare. Entonces, contestant a la pregunta de què deuríem veure, és que no necessàriament tens que ser professional per disfrutar de la música, i pots inclús estudiar i acabar la carrera com tu formes vulguis, però pots compartir-la en altres activitats, però fer-la per disfrutar de la música. No sols per mirar, com molta gent ho fa, en plan crematístic, m'entens el que vull dir-te, no? Que ho mirem més des d'un punt de vista d'intel·lectualitat cultural, com és la música.
0: José María Ferrero, Rafa Ferrero, fills, dos dels fills del mestre Ferrero, moltes gràcies per compartir amb nosaltres estos minuts en este dia històric per a, no sols per a Ontinyent, també per a vosaltres i per a tota la música, per a tots els músics i la música. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies. A tu. Vinga, gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu, bon dia.
3: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres CableWall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. CableWall. Este verano disfruta ilimitadamente.
4: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
5: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida El Match 65, Ontinyent.

Precisament abans, un dels fills del mestre Ferrero nomenava aquest pas doble, Reina de Fiestas 1960, i si hi ha una obra que representa l'elegància i el talent melòdic del mestre Ferrero, és aquesta.

0: Tot el que veurem esta vesprada és fruit de molts mesos de treball. Darrere hi ha una comissió del centenari, coordinada per Rafa Soler, i esta vesprada qui presentarà i ens acostarà tot el que va anar succeint, la seva presentadora, la veu del concert, és Alba del Moral. Els donem la benvinguda als dos. Rafa Soler, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Esteban, què tal?
0: I Alba, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Rafa, ho hem nomenat alguna vegada, però quan vau començar a organitzar tot això, imaginàveu que un esdeveniment com el d'avui, el concert donaria, tindria la magnitud que, de la que va tindre?
1: Jo vaig ser sincer i modesta part, sí. Per això es va muntar lo que n'hi haurà muntat i lo que n'hi ha muntat i lo que la gent podrà veure esta vespre. Sé que quan es vam sentar per primera volta, jo comentava i dia, n'hi ha que portar així l'escenari de U2. I tot ja es rie. Estàs loco? Bé. Bueno, pues la gent que tinga a bé esta vespre a acompanyar-nos, jo crec que en un bon ratet musical, podrà veure què és lo que n'hi ha allí.
0: Uh-huh. Alba, presentar un concert així també és una responsabilitat, no?
2: Sí, és una responsabilitat, però que és compartida, òbviament, en l'alegria i en l'honor que suposa, bueno, per el simbolisme que té el concert en un any com aquest, i també per la capacitat d'unir a les quatre bandes. I, de fet, bueno, venia cap ací i ja la gent estava comentant, estava nerviosa, que anaven a posar-se, que estava esperant el concert, així que augure que vindrà molta gent i valdrà la pena.
0: Uh-huh. Com s'explica al públic la figura de Ferrero sense quedar-se només en Ximo?
2: És que saps què passa? Que al final la gent que vindrà esta vesprada coneixen perfectament el mestre Ferrero, alguns més inclús de prop, perquè tindrem sorpreses, i altres perquè, bueno, per cultura popular, perquè enguany també des de les escoles s'ha treballat molt la seva figura. Aleshores, la finalitat no és explicar qui era, almenys no en paraules, sinó deixar un poc que la seva música pues, conte la seva història, i amb els representants, amb els intèrprets que tenim, pues, serà molt fàcil.
0: Rafa, hi ha un protocol muntat de seguretat, un protocol per a aquest esdeveniment en el qual hi ha 800 cadires preparades, un dispositiu, com dèiem, d'accés. Què els diries a aquesta gent que ens està escoltant per recordar-los aquest dispositiu que hi ha creat?
1: Sí, encara que siga el redundar, perquè ja ho han comentat més d'una volta, no està de més, tornar-ho a comentar, tornar-ho a dir. La gent que vinga en temps, que vinga tranquil·lament, que farà algo de calor, menys possiblement que ahir, també estava previst d'això, així no és que... Però, bueno, que vinguin en temps, dir que estarem allí des de les 6:30 repartint la entrapa hasta que s'acabe l'aforo de les 800 caires, una persona, una entrada, això sí que és important dir-ho, que podran vindre a l'hora que vulguin a replegar el seu tiquet, i després, si se'n volen anar a fer-se algo fresquet, hasta pues, 7:30, 7:15, pues, tindran temps, ¿vale? Però sí que és important que vinguin en temps per allò d'agilitzar el tema, ¿vale? Hi haurà uns accessos a la part dreta o a la part esquerra de lo que va ser l'event, ¿vale? Hi ha tres pastilles on estarà tot completament numerat, indicat. A més, hi haurà una trentena de voluntaris, ¿vale? Que des d'ací, pues, bueno, agrair. O sigui, jo només tinc que parlar-les d'agraïment estos dies, sobretot després d'haver passat també un poquitiu, algunes hores un poc complicades a ir, però sí que és de veres que no sols és a músics, ajuntament, tot el protocol que ha hagut, sinó a la gent que s'ha implicat, i en les últimes hores també molt especialment a tota aquesta gent que no es veu, però que han sigut electricistes, han sigut tècnics d'ajuntament, ha sigut moltíssima gent que pareix que no, però que al final quan on tenien sonis en una cosa d'estes, això és i eixirà de la manera que eixirà. Entonces, vaya desde así el agraïment de la comissió a tots els que han fet possible este concert.
0: Mirant enrere totes les activitats que s'han celebrat fins ara del centenari, quin balanç fas? Un dia com avui.
1: Un dia com avui el balanç és superpositiu, és dir, sí que és de veres que nosaltres això, quan s'assentàvem, lo que solem dir mig en broma el nucli dur, el meu amic i germà Víctor, Valen i José María, que érem un poc, és que anàvem pensant, es començàvem en si, algo es té que fer, algo musical, alguna activitat cultural i tal, però claro, quan vam començar a encetar i venien les idees i venien les coses i ho comentaves i les associacions o les entitats dient, pues clar que sí, ahí estarem, a lo que faci falta, van dir, uf, això es comença a sobredimensionar-se quan parlaven de i per què no les escoles i els col·legios, dient, clar, i farem la falla i participarem del mig any, jolines, pues això en estos 7 mesos ha agarrat un volum que bueno, ja ni que dir-te que es comencem en un concert en Alcoi, xarles en Cocentaina, després tot el que s'ha fet, que s'ha proposat de que les entitats o les bandes de música s'adherisquen al pas doble de Daniel Juan, que inclús a nivell de la comunitat, València, Castelló, Alacant, les bandes federaes, també per mitjançant la federació i la UNDEF, ha sigut impressionant, però és que també a nivell nacional i a nivell internacional. O sigui, això, quan s'acabi l'any, quedarà tot el registrat. La idea és fer un llibre que quedarà en el museu i que en la pàgina web del mestre també digitalment es puga el visitar per veure tot el que este any, que pareix que no, està i es continuarà fent.
0: Alba, tu que estàs vivint este centenari des de dins, però també l'has viscut des de fora com a periodista, com descriuries este centenari?
2: Pues mira, jo quan em van plantejar Rafa i el nucli dur que diu ell, la idea és que només de veure la il·lusió que tenien i les ganes i tot l'esforç, és que no vaig dubtar, a part perquè és un repte i és un repte molt bonic i crec que s'estan fent moltes coses des de que tenen visibilitat i moltes altres, com sempre, i lo mínim és poder tindre aquest xicotet reconeixement, però crec que no és una cosa només local, perquè al final la música és algo que traspassa aquestes fronteres i és algo universal i es mereix tota la cobertura que ha tingut des dels mitjans del poble, que sempre ho han seguit molt de prop, i fins allà on puc arribar, i més a dia d'avui en tot el tema de les xarxes socials, que han ajudat molt, però tota la difusió que es fa d'actes vinculats en la cultura, en la música, i més quan és d'una figura tan important i és algo local, sempre se li ha de donar veu.
0: Rafa, què més creus que falta afegir prèviament a la cita d'esta nit, d'esta vesprada?
1: Pues jo m'atreveria a dir que el qui no vinga esta vesprada s'arrepentirà. Jo crec que on tenien, no vaig a dir que no es farà més, no? Perquè les coses sempre han d'evolucionar i s'ha de treballar perquè les coses es facin, i quan més grans millor, però jo crec que tardarem molt de temps en tornar a veure una cosa, en un concert, sobretot d'aquestes característiques, en la magnitud que s'ha muntat, en el carinyo, en l'estima, en el cuidado i la quantitat de gent que hi ha implicat per disfrutar. El músic disfrutarà, és que hem estat i estem treballant per això, incluït l'Ajuntament, manca algun susto, alguna gota de suor, al final estem disfrutant-ho, se ho estem passant bé, i mos queda que el públic d'on tenien se ho passe bé i que se ho disfrute. Jo recomano que baixen, no va haver problema de ninguna classe, de més, és espectacular, pantalles gegants, sonorització, és dir, jo crec que un event d'aquestes característiques, ojalà no, però jo crec que tardarem molt de temps en tornar a veure les xines, que anima la població a que no s'esperi a última hora, a que no apuren i a que acudisquen i que facin costat, que jo crec que la figura del mestre també se ho mereix.
0: I encara que no tinguin seient, estiguin ocupades les 800 cadires, en el Pont Vell, en la cantereria, en la baixada del Camí dels Carros, en la baixada del pàrquing d'Estivals, es podrà escoltar perfectament i es podrà veure, no?
1: Perfectíssimament. A més, hi haurà encara una esplana supergran darrere de lo que són les caires, que la gent pot estar circulant, pot estar, bueno, pues disfrutant d'un ratet pel riu, d'un ratet de vore allò, però és que no hi haurà problema de visualització, ja el dic, hi ha dos pantalles gegants i de sonorització moltíssim menys.
0: Rafa Soler, Alba del Moral, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies. A mi sí que m'agradaria, afegint el que ha dit Rafa, convidar a tota la gent, a part perquè l'espai ho permet i està molt ben organitzat, però sobretot també que no vinguin només la gent major o els pares, sinó que vinguin els xiquets, que vinguin totes les generacions, que al final la música és per a tot el món i és una... té la capacitat i s'ha de moure i de commoure, així que vinga tot el món que vulga, que està més que convidat.
0: I qualsevol ciutadà de la comarca, d'altres localitats, estan convidats, com no, a vindre avui a Ontinyent. Gràcies als dos.
1: Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies.
3: Ontinyent millora. Una inversió de 2 milions d'euros destinada a continuar la renovació i modernització dels espais públics de la ciutat. Asfaltat de carrers, adaptació de passos de vianants, renovació de voreres i d'altres actuacions a espais enjardinats o al poliesportiu. Amb el finançament de la vicepresidència primera de la Diputació de València. Continuem treballant per a tu. Regidoria de Serveis Municipals. Ajuntament d'Ontinyent. Como cada viernes, la información más próxima te espera en Loclar. Ya puedes encontrar la edición en papel de Loclar en los kioscos y puntos de venta habituales. Toda la actualidad de Ontinyent y la comarca. Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, deportes y la vida de nuestra localidad en las páginas de Loclar. Infórmate con rigor y proximidad. Infórmate con Loclar.
4: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.

pocs compositors han connectat tant amb el públic com el mestre Ferrero, José María Ferrero. Abans de parlar amb el regidor de festes i amb l'alcalde, estem escoltant una de les seues marxes mores més universals, com és el Cávila.

0: especial dedicat al centenari del mestre José María Ferrero. Ens acompanyen ara el regidor de Cultura i l'alcalde d'Ontinyent i president de la comissió del centenari, Jorge Rodríguez, i Àlex Borrell, regidor de Cultura, membre també d'esta comissió. Amb ells parlarem del significat d'una commemoració que ha omplit tot un any d'activitats i que continuarà omplint, i que avui té una cita històrica, eixe concert que reunirà per primera vegada les quatre bandes federades de la ciutat en un mateix escenari per retre homenatge a una figura imprescindible de la música festera i de la història d'Ontinyent. Jorge Rodríguez, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Àlex Borrell, bon dia, benvingut també.
2: Hola, bon dia.
0: Àlex, primer, comence amb tu. Des del primer moment vau voler que el centenari no es limitara a un únic concert, que fora només un concert. Quin era l'objectiu que vos vau marcar quan vau començar a preparar tota esta commemoració?
2: Efectivament, no sols volíem que hi haguera una part cultural, que amb la d'avui tenim per davant un concert extraordinari per a gaudir de la música del mestre, però també era molt important posar en valor tota la seva vida, tota la seva obra, donar-lo a conèixer, com bé s'ha comentat abans, també en els col·legis, en els centres escolars, donar a conèixer la figura del mestre, i per això vam pensar que moltes activitats tenien que anar orientades també en aquest sentit. Per exemple, l'elaboració del conte que vam presentar recentment és una acció que també ha sigut molt ben acollida per tots els col·legis.
0: Jorge, quan fa un any començàveu a preparar el centenari, imaginàveu una resposta tan gran, no sols de la ciutat, sinó més enllà?
1: Sí, la veritat és que sí, que esperàvem una bona resposta perquè sabíem de l'estimat que és el mestre, no? Vull dir, el dia que estàvem pues, proclamant any del mestre Ferrero i celebrant el seu naixement, sabíem que a aquesta efemèride anava a sumar-se moltíssima gent, no sols d'Ontinyent, perquè a més jo crec que si algo ha tingut també la comissió és que és una comissió molt coral en la que ha participat una ampla representació de l'associacionisme de la nostra ciutat, però que també aniria més enllà de les nostres fronteres, no? I efectivament així s'ha demostrat, no? Que el mestre Ferrero era estimat en Ontinyent, però també era estimat fora d'Ontinyent.
0: Àlex, un dels projectes que més il·lusió està despertant, i abans ho parlàvem amb Rafa Ferrero, és el futur espai expositiu permanent dedicat al mestre. En quin punt es troba i quan es podrà obrir?
2: Doncs estem ja ultimant detalls perquè ja estan panells col·locats, ja està el material audiovisual pràcticament llest, a punt, i falta ultimar uns últims retocs que també al voltant de reconeixements, de fotos que s'han de posar també i que estaran emmarcades, i falta ja molt poquet per acabar de tindre l'espai preparat, i jo crec que serà un espai que sorprendrà perquè, com bé comentava Rafa Ferrero abans, doncs a banda de donar molta informació sobre la figura de José María Ferrero Pastor, també hi ha elements interactius i que fa molt atractiva la visita a l'espai.
0: Jorge, ho hem repetit tots molt, és una cita única, una cita històrica fins al moment, el que s'hagin juntat les quatre bandes federades de la ciutat. Abans ho nomenava Álvaro Gómez, un dels directors. Això podria servir per a ser l'inici o una primera vegada de moltes més?
1: Ojalá, a mi m'agradaria, desde luego. Yo creo que lo que avui anem a viure és un luxe. En qualsevol cas, si després de repetir, benvingut, siga. Però que avui anem a milers de 800 caires que s'han preparat, no? Per tal de retre homenatge i, a més, de gaudir d'un espectacle que ara per ara és únic. Si més endavant continua repetint-se, pues, tant de bo, serà benvingut sempre.
0: Àlex, Ferrero va ser compositor, director, pedagog, investigador. Com el definiries tu?
2: Doncs jo crec que, a banda de tot el que comentes, era una persona que estimava molt Ontinyent i que es va fer de voler molt, tant per tota la família, els amics, el seu entorn, i sempre portava, com dic, la bandera d'Ontinyent per davant, no? Així que també ho comentava José María abans, que ara

0: i tal vegada la gent jove també vol un nivell professional també a nivell de formació de música, però també en la figura del mestre es combinava aquesta qualitat que tenia com a músic amb l'estima per la ciutat que sempre ha posat per davant.
1: Primer Jorge, després Àlex, una pregunta d'eixes complicades. Si haguereu de resumir en una frase què representa el mestre Ferrero per a Ontinyent, quina seria?
2: Bueno, yo creo que el mestre Ferrero significa per a Ontinyent l'estima a la música, ¿no? Una ciutat monocristiana en la qual pues, imaginar la vida sense música és impossible, i jo crec que el mestre Ferrero, si algo simbolitza precisament, és la música.
0: Jo crec que també estima per la música i vertebració de totes les bandes també, perquè no sols a Ontinyent, sinó a totes les localitats on va estar participant, va suposar una vertebració de la música a nivell de la Comunitat Valenciana.
1: Seguim en directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser en este dissabte 25 de juliol. Per cert, no ho hem nomenat en tot el programa. El mestre Ferrero va faltar un dia com el de demà, 26 de juliol de 1989. L'any que ve farà 40 anys de la seva desaparició, desgraciadament per un accident de trànsit. I per acabar, Jorge, quan esta nit sonen les primeres notes de Chimo, eixa himne fester que cada dijous de la Setmana Gran de Festes sona a la plaça Major i siga interpretat per les quatre bandes alhora, què creus que sentirà Ontinyent?
2: Home, jo crec que sentirà molt d'orgull, no? Jo crec que sentirà molt d'orgull i sentirà pues, com se li aborrona la pell, no? I com de repent pues, les diferències desapareixen, no? I tot el món es converteix, encara que sigui per un ratet curtet, no? Però tot el món es converteix en una única ànima que d'alguna manera pues, mirarà en orgull cap al cel, no? En homenatge al mestre.
1: Àlex, acabe amb tu. Porteu molts actes, hi ha molt de temps d'esta commemoració, no acaba el centenari amb este concert, este és un punt especial, és un esdeveniment especial. Què és el que encara ens queda per davant?
0: Doncs encara ens queda per davant també gaudir de la marxa Chimo de la mà de la seva filla de Pilar. Jo crec que serà un moment també extraordinari en les nostres festes d'enguany i també queda per davant la inauguració, comentàvem abans, de l'espai del mestre de la Casa de Cultura del Palau dels Barons de Santa Bàrbara. Queda també una part de l'últim concert de l'Orquestra Sinfònica Caixa Ontinyent, que també està dedicada al mestre. Queda també la presentació de la revista El Maig, que té un especial amb tota la commemoració del centenari i una cloenda que farem també amb un resum de totes les activitats que s'han fet al llarg de l'any.
1: Jorge, dirigiste als oients de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, a eixa gent de Ontinyent i de la resta de la Vall d'Albaida i més enllà, per convidar-los al concert d'esta vesprada. Recordem, s'inicia a les 8 de la vesprada, però l'apertura de les portes és a les 6:30.
2: Bueno, pues en primer lloc donar-vos les gràcies també a Ràdio Ontinyent per tot l'esforç i per tota la informació, no?, que al voltant de tots els events heu estat donant als oients, i sobretot aprofitar per convidar-los a vindre, com parlàvem abans, a una ocasió única, una ocasió en la que anem a viure la música del mestre, però amb les quatre bandes de la nostra ciutat, i jo crec que és una ocasió que ningú deu perdre, és que tot el món ha d'aprofitar.
1: Jorge Rodríguez, Àlex Borrell, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adeu.
2: Adeu.
1: Avui Ontinyent escriu una nova pàgina de la seva història musical. 300 músics, 4 bandes, 100 anys d'un llegat que continua emocionant generació rere generació. Gràcies, com no, a tots els convidats que ens han acompanyat en este programa especial, i gràcies també als oients de Ràdio Ontinyent Cadena Ser per haver-lo seguit d'alguna de les formes que es pot escoltar a aquesta emissora. Ens acomiadem com no podia ser d'una altra manera, amb la marxa Mora, que va canviar per sempre la música festera i que continua emocionant cada vegada que sona. Chimo, del mestre José María Ferrero Pastor. Molt bona vesprada.

0: Ràdio Ontinyent.
1: Des de 1387, l'estiu Albaida té un nom propi. Arriba la històrica Fira de Sant Jaume. Del 23 al 26 de juliol, vine a viure 4 dies únics de cultura, esport, la millor música, paradetes i atraccions per a tota la família. La tradició de sempre, més viva que mai. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Albaida. No t'ho perdes. Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajuda a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
2: En l'any de commemoració del centenari de José María Ferrero Pastor, el mestre, arriba l'esdeveniment musical més esperat, el concert de les quatre bandes de la ciutat tocant juntes pasdobles i marxes cristianes i mores del mestre. Este dissabte, 25 de juliol, a l'esplanada Tortosa i Delgado, a partir de les 18:30 hores, pots acudir per a seure en una de les 800 cadires habilitades. Hora del concert a les 20 hores. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat Atracció.
3: ¡Qué bien te veo!
4: Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
5: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
3: ¿Ah, sí?
5: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
3: Dime la web y me informo.
5: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
0: Hi ha notícies que només són possibles gràcies a tu.
6: La cadena SER revalida su liderazgo.
0: Segons l'últim EGM,
6: esta ràdio, la SER,
0: Ràdio Ontinyent Cadena SER i los 40 Ontinyent són les emissores líders a la Vall d'Albaida.
6: Sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento.
0: Amb més de 18.000 oients diaris. 18.000 oients diaris. Gràcies per triar-nos per informar-te, acompanyar-te i explicar el que passa més a prop de tu.
7: Molta activitat a la Vall d'Albaida.
8: Temps estable i temperatures en lleugera sensació a Ontinyent.
9: Els municipis de la nostra comarca.
0: Ràdio Ontinyent Cadena SER.
10: Són bones notícies.
0: Un equip líder.
6: Una vez más, muchísimas gracias.
11: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.